massa fan a galaca. Aquesta la sofita que fan temps i ha d'anar. Passa molt en la paper, i és una mestana. Ara ja ho sorra un mas, matis fan anar. Matro d'en pensar, ara que no li furon dur. La que serà el missorier, i em van deixar un mantut. Ni s'ha de la llula, perquè ja té narrat. La setmana que ho fa sanar, té una gara de tot el pa. I jo tinc la que sé la tessa, baixant-me que els sis ho passa. I ja no em fa la faci a mi, ho faci un col amb el nami. Si pipa un volumen la suny, baixant l'any a tot la suny. La setmana dinaré, en aquest el gemen on somrer, manina la llula.